0: En cuanto al incendio de Cinco Villas, esta noche ha avanzado en dirección noroeste y ha sobrepasado la carretera autonómica a 1204. Hoy el calor y la baja humedad podrían complicar las tareas. Ha calcinado además este incendio unas 4.500 hectáreas quemadas de matorral bajo o masa forestal, según ha confirmado hace unos minutos el Ejecutivo Autonómico. El fuego ha afectado además a 10 viviendas y varios vehículos.
1: Y si en el exterior, sepan que en Argelia al menos 11 niños han muerto y otros 20 han resultado heridos en el incendio registrado en un orfanato de la capital del país. Son las 13:09 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. La calor remetrà avui a les comarques del litoral de València, que és ahir on tinguérem avís roig. Avui serà groc, però continuarà sent intensa a l'est de l'interior i a Alacant, amb avís taronja d'Emet per altes temperatures de fins a 40 graus. Castelló, això sí, tornarà a lliurar-se del pitjor i avui directament no tindrem mai cap avís per altes temperatures. I ja de cara a la vesprada, les tempestes tornaran a fer acte de presència, sobretot a les comarques de València, amb avís groc per tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades de granís. Avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, la patrona de tots els qui treballen la mar. Hi ha actes commemoratius programats a molts municipis de la nostra costa, des d'on ixen i tornen cada dia, sense excepció, tots aquells que es dediquen a la mar. Una festivitat molt celebrada a les confraries, per exemple, de Benidorm o de la Vila Joiosa. En el cas concret de València, comença ara una missa especial de l'arquebisbe des d'un dels tinglats del port i després la Mare de Déu processonarà per la zona. Assisteixen també representants de l'Armada perquè és la seva patrona també. I a la capital valenciana ens quedem perquè l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, està presentant a hores d'ara la nova Agència Municipal del Lloguer, que serà un organisme de nova creació per a fer front a la crisi de la vivenda i del lloguer des de les institucions públiques. I això és que, segons Idealista, l'oferta de vivendes disponibles per a la venda ha crescut un 21% durant els últims 3 mesos a la capital valenciana. I a Oliva, a la Safor, la Guàrdia Civil ha detingut 3 homes per la seva presumpta implicació en eixa onada de destrosses a vehicles que ve patint el municipi durant els últims dies. 10 i 5.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Da igual dónde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces somos una.
11: Somos un.
12: Somos un.
13: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
14: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: la vuelta. Claro. Y ahora dividir 200 kilómetros entre 3 horas, pues te sale a 66,6 kilómetros por hora. Antiintuitivo.
1: De todas maneras, me gusta que el profesor ayude, pero no me gusta que el profesor ponga preguntas siempre de como de
2: papilla, como de ¿no? No tienes ni idea y voy ahora y lo resuelvo.
1: Sí, como de sí. Parece que es pero
2: no.
0: Venga,
2: si no
0: os dejo alguno así por resolver para
2: venga,
0: mí.
2: Venga,
0: no,
2: venga, cuál, venga, sí, dame uno.
0: Mando otras ahí. Mira, está muy fácil. Tú tienes 6 años, tu hermano la mitad de años. Cuando tenga 50 años, ¿qué edad tienes tú?
1: ¿Cómo?
2: ¿Qué edad tengo yo?
1: Pues, tu hermano pues tiene 100. La mitad a los 6 años, pues tiene 3 menos.
2: Claro, a 3 menos.
0: Esa es.
1: 47.
0: Ahí ya está, muy bien.
1: Ah, menos
0: bien.
1: Mal.
0: Un final feliz.
1: He salvado el honor del
2: ¿tú?
1: Presentador del programa.
2: Yo no.
1: Adiós, Santi, que tengas buen día, buen verano, buen
2: que
1: todo.
2: Está conmigo también.
0: Yo sigo también.
1: Sí, pero yo me voy, vamos, que me da igual.
0: ¿Y septiembre qué pasa? No,
1: adiós, Santi, adiós. Mañana a las 6:05 en Canarias empieza de nuevo este programa con el ingeniero Montes que levantará la persiana con Laura Lorenzo antes de que llegue ya Ondarreta para tomar el relevo la próxima semana. Gracias por su confianza. Ahora empieza la programación local. Adiós.
3: La programació local sí, però abans fem ese primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant per l'últim pas abans de l'aprovació dels pressupostos generals de la Generalitat d'enguany, últim pas que està tenint lloc ara mateix a les Corts amb el debat de les esmenes a la totalitat presentades per Partit Socialista i Compromís, que seran rebutjades d'ací a uns minuts per la majoria de PP i Vox. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, parla dels pressupostos més socials de la història, mentre el Consell Valencià de la Joventut se suma als sindicats i denuncia retallades a les seues subvencions. Parlarem també de vivenda, perquè queden ja menys de 2 mesos per a la tornada a classe i són molts els estudiants universitaris que estan tenint veritables problemes per a trobar un pis o una habitació en condicions i sense pagar una milionada. Sentirem alguns testimonis en primera persona que hem arreplegat i veus expertes valencianes per a saber com afrontar este procés i també alternatives viables. Estarem també a la Marina Baixa, comarca de muntanya al seu interior, però també costanera i molt marinera. Avui és el dia de la Mare de Déu del Carme i confraries com les de Benidorm o la Vila estan commemorant la seva patrona i farem parada a Requena per actualitzar la calor i a Castelló, on està tot preparat per a l'edició d'enguany del FIB de Benicàssim. Estes i moltes altres més notícies les contem en 1:30, a la 1:50, temps per a la programació local de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero en la província de València,

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui en portada, el maldecap dels universitaris valencians i els que venen ací per a trobar un pis o una habitació encara que siga per a setembre. Què tal? Bona vesprada. Ni ells es lliuren de la crisi de la vivenda a ciutats universitàries com València, Alacant, Elx o Castelló de la Plana. Els experts recomanen ja directament buscar alternatives. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. De seguida anem amb això. Abans el compte enrere, ara sí que sí, per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, que seran definitivament aprovats si res no canvia la setmana que ve. Avui dijous, PP i Vox han tombat les esmenes a la totalitat presentades per l'oposició d'Esquerres. Alejandra Carrillo.
2: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, parla dels pressupostos més socials de la història, amb beneficis i rebaixes fiscals per a les famílies, els col·lectius vulnerables i les empreses.
3: Como está muy de moda últimamente hablar de prioridad, le voy a decir cuál es la prioridad de este Consejo, los valencianos. Nunca, nunca vamos a tener como prioridad a los catalanes. Nuestra prioridad son los valencianos y después, lógicamente, todos los españoles. Pero no como ustedes. Primero los catalanes y luego el resto.
2: El Partit Socialista ha lamentat que la seva esmena a la totalitat no haja tirat endavant i ha criticat que l'actual govern valencià és el culpable de l'estat de la sanitat, els serveis socials o la vivienda. José Muñoz.
4: Que por primera vez en la historia de España, el racismo y el apartheid dejarán de ser solo un concepto abstracto para ser incluidos en una ley y por tanto en la asignación de los recursos públicos. Esto tendrá consecuencias a futuro, porque están estableciendo las bases del modelo ultraderechista que ya aplica Trump en Estados Unidos y que aquí ustedes son el caballo de Troya de la extrema derecha.
2: L'esmena a la totalitat de Compromís tampoc ha sigut aprovada. El seu síndic Joan Baldoví ha qualificat els pressupostos d'enguany d'indecents i ha acusat al PP de perseguir interessos electorals.
5: Han fet igual que Amazon, tragar amb tot el que planteja Vox, acceptar totes les exigències dels extremistes amb un únic objectiu, seguir en la cadireta i aconseguir el dedazo de Madrid. I què paga el preu? Valencians i valencianes, que en lloc de tindre un president tenim un precandidat.
1: La tramitació dels pressupostos deixa una polèmica en les últimes hores a la Comissió d'Hisenda de les Corts. Un micròfon obert captava els diputats de Vox, Jesús Albiol i David Muñoz, celebrant que un fiscal els havia facilitat informació privilegiada sobre un cas i referència a continuació a la diputada socialista Alicia Andújar com una bruixa. El síndic de Vox, José María Llanos, rebutja avui comentar el que considera són anècdotes i ironies.
6: Anda, que no nos han insultado a nosotros. Campañas de humo y cortinas de humo del Partido Socialista para tapar los verdaderos casos que importan a los españoles y concretamente a los valencianos, que son meras anécdotas a las que se les quiere dar una importancia que no tienen para tapar la corrupción del Partido Socialista.
1: I els pressupostos de la Generalitat d'enguany continuen generant reaccions i no totes són positives. Més bé al contrari, UGT i Comissions Obreres denuncien noves retallades a les seues subvencions, una crítica a la qual Alejandra se sumen ara també des del Consell Valencià de la Joventut.
2: Afirmen que la Generalitat els ha retallat enguany 70.000 euros i que aquest és el segon any consecutiu al qual veuen com el seu pressupost és reduït pel govern valencià. Esther Martínez és la presidenta del Consell Valencià de la Joventut.
7: Creemos que en este contexto en el que pues somos muy conscientes de la situación crítica que atraviesan las personas jóvenes, creemos que las instituciones públicas deben reforzar los mecanismos que existen de representación, como el Consejo Valenciano de la Juventud, pues se puede dar voz las necesidades y la voluntad de la juventud y garantizar que existan espacios donde la juventud puede participar del debate público.
8: Y hay llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: És ara mateix la 1:54. El vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant, Germán Pascual, ha declarat avui davant la jutgessa que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial que acabaren en mans de càrrecs públics vinculats al PP. Pascual ha reconegut que va demanar expressament que s'eliminara del llistat de beneficiaris dels pisos els noms dels càrrecs públics per prudència i per discreció, ha dit, però sense obeir cap ordre superior. Afirma que ho va fer